0: Primer misteri de glòria, la resurrecció del Fill de Déu.
1: Primeiro mistério glorioso, ressurreição de Jesus.
0: Vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant. Segon misteri de glòria, l'ascensió de Jesús.
1: Segundo mistério glorioso, a ascensão de Jesus ao céu.
0: El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.

0: facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Voluntat així a la terra com es fa en el cel. Així a la terra com es fa en el cel. Es fa en el cel. Déu vos salve Maria, salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes, salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Quart misteri de glòria, l'Assumpció de Santa Maria al cel.
1: Quarto misteri glorioso, a Assunção de Nossa Senhora ao céu.

0: El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Cinquè misteri de glòria.
1: Quinto mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora ao céu.
0: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant.